0: fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa la taula dintre la ment.
1: Díselo, Rosy.
0: Que jo sé que no és culpa ser milionària.

0: que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Signar el dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Signar el
1: fucking money, man.